0: son las 3, las 2 en Canarias. Los 40 Classic. Ahora, solo tus números 1. Sin pausa. En los 40 Classic.
1: Els 40 Classic.
0: Només
1: els teus números 1.
0: Números 1. Els 40 Classic. Només els teus números 1. Els 40 Classic.